0: hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy Menorca. Avui és el dia. Dimecres, 12 d'agost. L'hem estat esperant durant molt temps, però és cert que en les darreres dies i hores doncs sentim un poc la pressió pròpiament d'allò que és un moment especial i únic. La cosa és tant que per gaudir-lo hem de mirar de tenir present algunes qüestions. Avui, i en el transcurs del programa, sí, reirem més de l'habitual de l'eclipse, molt, escoltarem, més que reiar, sobretot a moltes diferents persones, e intentarem que, a l'acabar el nostre programa avui, haguem guanyat alguna cosa, que estiguem més preparats per realment gaudir el que és aquest moment. Anem a una qüestió que és bàsica i fonamental. Primer de sempre és a veure si podrem veure si hi haurà núvols o no. La previsió meteorològica avui ens l'avança Noelia García. Bona tarda.
3: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca continuem amb temps estable i altes temperatures. Es podran superar els 36 graus a moltes zones de la illa, especialment a l'interior i l'oest. Màximes previstes de 36 graus a Ciutadella i 34 a Maó. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dijous temperatures amb pocs canvis. Màxima prevista de 35 graus a Ciutadella i 33 a Maó. Continuarà el temps càlid i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Nuvolat. La nit serà tropical i la mínima no baixarà dels 25 graus a la capital. És una informació d'EMET.
4: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
5: Multiópticas en Menorca aconseja que las gafas especiales para eclipse no deben quitarse en ningún momento durante el evento, aunque se vea la imagen oscura por las lentes protectoras. Se debe supervisar a los niños continuamente para que no miren por encima de las gafas o se las quiten. Unos segundos de curiosidad pueden dañar tu visión para siempre.
6: La vuelta a clase con IKEA es mucho más que volver. Y si eres de IKEA Family, es aún más fácil, porque te ofrecemos facilidades de pago para que prepares la vuelta cómodamente como una tarea de sobresaliente. Descúbrelo también en islas.ikea.es.
7: Recuperar la llibertat i la seguretat a Cateua és més fàcil del que creus. A Directe Menorca som especialistes en la venda i el muntatge de salvescales i ascensors. Ens encarreguem de tot, amb la proximitat i la rapidesa que et mereixes. Crida'ns al 971 15 17 93 o entra a directemenorca.com. Cateua sense barreres.
2: Són les 12 i 23 minuts. Hem convidat avui al nostre programa Hilari Pallarès. Bon dia, Hilari.
8: Bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
8: No, ja de què.
2: En quin moment te va començar a interessar l'astronomia i mirar el cel?
8: Bueno, jo des de petit seguia tots els programes, Géminis, Apolo, inclús quan era petit, a les 3 de la matinada, quan van arribar a la Lluna, pues, amb la meva àvia, ens vam aixecar i ho vam veure en directe i pràcticament des d'aleshores. Comprar-me un telescopi pertany a l'agrupació astronòmica de Sabadell va ser quan va passar el cometa Hale-Bopp. Aleshores ell em va, diguéssim, implicar una mica més i amb l'agrupació aquesta doncs, bueno, treballo, col·laboro, observo el Sol, observo ocultacions d'estrelles per asteroides... Bueno, des d'aquí faig bastanta col·laboració.
2: De quan eres petit a Apolo, a dia d'avui, cada cop i volta hi ha Artemis, hi ha SpaceX, sí. Hi ha moltes altres coses. Sembla que estem tornant a mirar el cel.
8: Sí, bueno, hi ha gent que sempre l'ha mirat, el que passa que, bueno, l'opinió pública i tot això pues, sembla que ha fet com un parèntesis i ara tornem, no? I sobretot avui és una bogeria. Avui és una bogeria perquè avui, si se m'ha permès l'expressió, sembla que no hi hagi un demà, no? Perquè, sí, comencem amb l'eclipse del Sol, però després durant la nit tenim les Perseides amb el màxim, que ja han calculat un 300 i 150 per hora. el moment del màxim. Després hi ha una alineació de planetes, o sigui, sis planetes es veuran al mateix temps alineats al cel. I després hi ha un cometa que està bastant visible, també. O sigui que no només és l'eclipse.
2: Doncs alguna cosa, certament, i mai millor dit, s'alinea, perquè tots ens comencem a interessar un poc més per l'astronomia. És un moment d'oportunitat per a crear aficionats a l'astronomia.
8: Sí, en principi sí. Tots aquests moments així, un eclipse de sol. Després, al setembre, em sembla que hi ha un eclipse de lluna, perquè normalment sempre van tots dos bastant lligats. Primer n'hi ha un i després sol haver un altre. Sí, és un moment que la gent mira el cel.
2: Hi ha un marc en el que a Menorca no hi ha massa contaminació lumínica, és un indret en el que, bueno, normalment se pot aprofitar per mirar cap al cel, però tu deies que és com una bogeria allò d'avui.
8: Sí.
2: Hem sentit missatges també que diuen i recorden que cal ser conscients de cara a poder seguir-ho de la manera millor possible i anar alerta perquè segurament se'ns oblida, no? Que si anem amb criatures o que ens volen acompanyar, que tinguem ben present que els hi hem de fer entendre que no s'han de treure les ulleres. Afegiries algun altre consell per la gent que ens escolta i que vol veure l'eclipsi avui?
8: Sí, que amb el sol poca broma, i sobretot si van amb els lots petits i tal, que pensin que els seus ulls són molt més sensibles que l'adult, que el cristal·lí és molt més transparent i que en qüestions de segon el sol pot fer unes lesions irreversibles, que ja te duraran per tota la vida. Així que poca broma, molt poca broma.
2: Bueno, anem a veure i a disfrutar l'eclipsi prenent les mesures adequades, però s'ha tractat de disfrutar.
8: Sí.
2: Has escollit ja l'indret ideal de Menorca o hem de trencar un poc això, la idea de que hi ha un espai ideal? Ho dic perquè preocupa, no?, el moviment de persones que vagin totes a un mateix indret i tal. Això...
8: Jo no tinc cap espai ideal. A veure, sí que és cert que l'eclipse es produirà molt baix a l'horitzó. Aleshores, el meu consell és tindre un horitzó net de vegetació i d'edificacions. Tenint això, que tu puguis veure l'horitzó net, qualsevol punt ets vàlid. Jo, per exemple, aniré a Vinibeca, a prop de casa. Eh? O sigui que...
2: I tenir-ho a prop de la mà, a més, ens donarà la possibilitat del reflex en l'aigua?
8: Sí, clar. La possibilitat de reflexar en l'aigua, i com després de la totalitat només veurem el sol durant un minut, minut i mig, o sigui, podrem veure com es posa, diguéssim, com si tingués uns cuernos, la lluna encara el taparà. No veurem el final de l'eclipse a Menorca. Aleshores, poden ser unes imatges pues, bastant curioses.
2: Un parell de coses que se m'acuden. No crec que sigui massa estrany que en un moment determinat alguna cosa passi per davant. Per exemple, fa 100 anys o 100 i pico anys que no hi havia un eclipse com aquest, no hi havia avions. Ara sí. Hi haurà segurament algun moment en el que alguna cosa pugui passar. I estarem temptats de fer fotografies, però ens diuen que no fem fotografies.
8: Jo penso fer fotografia, eh?
2: Però tu estàs preparat.
8: La fotografia es pot fer sempre i quan es posin, diguéssim, els mitjans de protecció que ens posem als ulls, doncs ho tenim que posar davant de la càmera. O sigui, filtres solars davant de la càmera, inclús amb un mòbil, si volem fer fotografia, i ens sobren unes ulleres, doncs podem posar la part de l'ullera davant de la càmera del mòbil. Si no, és bastant perillós. Jo he vist sensors de càmeres de fotografia que són d'alumini totalment cremats. Si això ho fa amb l'alumini, què pot fer amb la nostra retina?
2: És una cosa molt a tenir en compte.
8: Moltíssim, moltíssim.
2: Deies que estàs vinculat amb l'astronomia i que estem davant d'un moment en el que passaran moltes coses. Bueno, enguany, l'any que ve i l'any següent, perquè hi ha tot un calendari que hi ha previstos de noves possibilitats de veure coses molt interessants al cel, no?
8: Sí, bueno, hi ha tres eclipses previstos l'any que ve i l'altre. L'any que ve passa per Càdiz, el màxim tindrà lloc a un puesto que jo ja sé que no hi ha allotjaments i és un puesto emblemàtic. El màxim seran d'uns 7 minuts, crec, i a les piràmides de Giza. pot ser que hi tingui oportunitat d'anar allí i capturar-ho, l'eclipse total amb les piràmides, a mi la gallina de pil se me pone només de pensar-ho. I després hi ha una altra que serà anular, o sigui, la lluna no ocultarà el sol. Aleshores, si observem aquest, en tot moment tenim que portar la protecció perquè el sol mai quedarà tapat.
2: Bueno, moltes persones segurament quedaran amb la idea de on estaves aquell dia en què hi va haver l'eclipsi total, no? I ho recordarem, ho hem de recordar sempre en positiu. Anem en compte, tinguem consciència, seguim les indicacions, serà la millor manera que tot rulli bé. Sí. I que ens quedi, jo crec, la idea de que el món de l'astronomia és fascinant i ens guarda moltes més sorpreses d'observació o de carrera aeroespacial. La idea, no sé si se t'acuta, que tens ganes de tornar a veure a trepitjar la lluna per l'home.
8: Sí, clar que sí. Jo, per mi, sí. Hi ha molta gent, arrel de la pel·lícula Capricornio 1, no? Va sortir que l'home no havia arribat a la lluna i tal. Jo sóc dels que crec que sí que ha arribat. Que sí que ha arribat. Per diferents motius s'ha deixat de banda, però ara pues, tornen, principalment per buscar els recursos que aquí no tenim, crec jo, i per fer una base per després poder enviar l'home a Mart.
2: M'encantarà continuar xerrant d'astronomia i de carrera espacial en altres moments i fer-ho doncs, amb el gust de saber que ens hi retrobem a Menorca en un indret ideal també per poder ser això, observadors del que és el cel. Hilari, gràcies per haver-nos acompanyat avui, un plaer.
8: Sí, igualment, i a la vostra disposició.
2: Nosaltres ara fem una petita pausa. Tenim uns bons consells i seguim.
4: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Domoelín us desitja un gloriós Sant Llorenç.
9: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
10: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Maó. Amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Maó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
11: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971 37 67 43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
12: Fincas Gomila Quality Real Estate es tu inmobiliaria de Alayor. Somos expertos en venta de apartamentos turísticos, alquileres, tasaciones de propiedades. Déjalo en nuestras manos. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Más info en nuestras redes y en fincasgomila.com. La familia Fincas Gomila os desea un glorioso Sant Llorenç.
5: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem molt bones festes de Sant Llorenç.
4: Ho sabem, fa molta calor. I nosaltres, a Cases en Menorca, des del cor de la ciutat de l'O que tant ens estima, volem ajudar-te a refrescar-te un poquet. És Sant Llorenç, temps d'alegria, de festa i també de calor. I per això t'esperam a la nostra oficina de l'O aquest divendres dia 14 amb un bon gelat per tothom que ens vengui a veure. En nom de Nakati, la Vanessa, en Julio i tot l'equip de Cases en Menorca, us desitgem un gloriós Sant Llorenç. Cases en Menorca, la teva immobiliària de confiança.
11: quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
2: Ho hem demanat, a moltes persones. I tu, on veuràs l'eclipsi? De quina manera veuràs l'eclipsi? I vos ho dic, sincerament, hi ha gent que és molt pragmàtica. Tal vegada no vol tenir molt de barull per anar a tornar a cercar el lloc adequat, sinó que sap que hi ha gent que és especialista i que ens ho durà fins allà on nosaltres vulguem. Com, per exemple, una pantalla. Però no m'estic referint a una pantalla que nostra, que podria ser també vàlida, sinó anar a una pantalla de cinema per veure un espectacle com aquest, que és realment únic, però amb totes les comoditats que té un cinema. Anem cap al cinema. Xerrem a continuació amb José Luis Portella, de Cinemes Alcimax. Bon dia.
13: Bon dia.
2: Quina bona idea. La possibilitat de tenir la comoditat d'una gran sala de cinema per un espectacle històric.
13: Sí, sí, no és que se sau a un. Sau a un, avui interrompim en Spider-Man, que és un, un dimecres que serà fatal perquè tothom vol veure l'esclipse. Però interrompim Spiderman per fer aquesta efemèrides de l'eclipse. Va ser el senyor alcalde Néctor Pons, que va demanar l'empresa per fer-ho, per jubilats, i perfectament són més de 100 persones ja.
2: Això, a més, a preus populars, perquè crec que l'entrada era un euro només.
13: Un eurito, un euro, sí.
2: Està genial. Bueno, però ja, quan dic la comoditat és perquè ja no és únicament la pròpia espectacularitat d'una gran pantalla, com pugui ser la sala de cinema, la sala 1 d'Ocimax, sinó perquè tens aire condicionat i perquè no te tens que preocupar de si perdràs la vista, mira tu.
13: No ho sé, ja veurem què passarà. Jo no sé què és aquesta efemèride. Nosaltres no ho podem veure perquè fem feina i m'ho podem conformar. Veurem dins la sala 1. No tenim cap lloc per poder anar a veure. Jo tinc que conformar dins de sala 1 amb aquests senyors, que són més de 60 anys, són jubilats, i llavors ho passaran bomba, segur.
14: N'estic convençut.
2: Però hi ha temps encara, perquè això començarà aquesta tarda. No sé si hi ha un temps límit per poder treure entrada.
13: No, aquesta gent se m'endú totes les entrades nascudes jubilats i van vendre moltes. Ja som molt més de 100, típico. I aquí ara en tenim, us han duit l'Ajuntament, us han duit els que queden, però si se'n volen venir, ara hi ha gent que també espera per comprar-ne més. Imagina't. Home.
2: Aquí es demostra, entre altres qüestions, que les sales de cinema s'alineen en coses realment que... Bueno, està clar que la darrera estrena cinematogràfica d'èxit està en el cinema, però també hi ha esdeveniments com aquests, o, representació en directe d'òperes o tantes coses com aquestes, no?
13: Sí, però bueno, les òperes és una cosa i això és un aconteciment mai vist. Perquè jo crec que això, segons diuen, no sabrà mai més. I la gent ho vol veure. Vol veure aquesta efemèride tan espectacular. Que, no sé, tothom ralla de vos mateix. Avui tots els dies estan parlant de vos mateix. Aquí hi ha gent esperant per entrades, per voreu. Pues aquí estaran ben còmodos, amb aire condicionat, la pantalla enorme, i veurem això que ha de ser, perquè no sé si a poc a poc, la lluna passarà davant tot sol. Esperem que sigui això. Si tenen paciència per aguantar durant una hora tot això, perquè això és de ser així.
2: No passa tots els dies, i ja que passa, fem-ho bé, doncs anem al cinema per gaudir-ho amb totes les comoditats. És aquesta iniciativa de l'Ajuntament i de les sales d'Ocimax, de la que avui hem xerrat amb José Luis Portella. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon eclipse.
13: A vosaltres, ja t'ho contaré. Quan ens vegem ja t'ho contaré com ha anat.
2: Molt bé.
13: Aquí no hem de mestre ulleres. Gràcies.
15: ¿Y a ti cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
16: Búscanos en beds.es.
14: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melocotón paraguayo por solo 1,99€ el kilo, un 38% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, merluza volantados 3 kilos por solo 12,95€ el kilo, un 23% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
5: Multiópticas en Menorca aconseja que las gafas especiales para eclipse no deben quitarse en ningún momento durante el evento, aunque se vea la imagen oscura por las lentes protectoras. Se debe supervisar a los niños continuamente para que no miren por encima de las gafas o se las quiten. Unos segundos de curiosidad pueden dañar tu visión para siempre.
16: Cada flor és un detall i cada ram una emoció. A vida art floral de la Llor, el bon gust i l'estima pels detalls de Nakati es reflecteixen en cada composició. Flors per regalar, per decorar o simplement per fer més bonic el teu dia. Vine i deixa't sorprendre per la màgia de les flors ben triades. Vida art floral, el teu racó floral de l'Or, us desitja un gloriós Sant Llorenç.
5: Ferreteria Carreras, Cases Mudaines, associats a Cadena 88. Des de 1951 el seu servei amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Enguany volem transmetre al poble de l'O la nostra gratitud per poder arribar al 75 aniversari. Sense els nostres clients i amics no hauria estat possible. Us agraïm la vostra fidelitat i desitgem un gloriós Sant Llorenç a clients, amics i visitants.
17: Ho sabem, fa molta calor. I nosaltres, a Cases en Menorca, des del cor de la ciutat de l'O que tant ens estima, volem ajudar-te a refrescar-te un poquet. És Sant Llorenç, temps d'alegria, de festa i també de calor. I per això t'esperam a la nostra oficina de l'O aquest divendres dia 14 amb un bon gelat per tothom que ens vengui a veure. En nom de Nakati, de Vanessa, en Julio i tot l'equip de Cases en Menorca, us desitgem un gloriós Sant Llorenç. Cases en Menorca, la teva immobiliària de confiança.
18: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
2: Son las 12:42.
19: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 12 d'agost amb Edu Zenan. Bon dia.
20: Bon dia, Lluís.
19: Hoy por hoy, Cadena SER.
2: El Consell Insular fa una crida a la ciutadania per extremar les precaucions de cara a l'observació de l'eclipsi solar d'avui i demana que es segueixin totes les recomanacions de seguretat establertes.
20: A les principals són, en primer lloc, la de protegir-se la vista, utilitzant només ulleres homologades. També es demana que s'evitin desplaçaments en cas d'haver-se de fer, que es planifiquin en suficient antelació utilitzant transport públic i que siguin per dirigir-se a les zones oficials d'observació. Per altra banda, s'incrementa també el dispositiu de vigilància i extinció d'incendis i es demana no abandonar residus en zones d'observació. Escoltam el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés.
21: Evitar desplaçaments innecessaris, és a dir, si se pot veure l'eclipsi des de casa seva o des de prop, des de domicili on un està, que no se moguin, per tal de que deixar el més despejades, diguem, les carreteres, tant per anar com per tornar, no? I per a aquelles persones que vagin per al camp o a alguns punts d'observació, que extremin les mesures de seguretat, especialment en quant a prevenció d'incendis.
20: El Consell demana també a les persones que tinguin previst agafar un vol en les hores immediates a l'eclipsi que es desplacin amb prou antelació, demanen fins a 4 hores abans d'antelació per evitar possibles retencions. Finalment es demana també extremar la prudència al mar. Les embarcacions que vulguin observar l'eclipsi han de fer-ho únicament en zones segures, respectant les indicacions de capitania marítima i planificant amb antelació també el retorn a port, ja que es preveu una elevada concentració d'embarcacions, sobretot al port de Ciutadella. De fet, hi haurà una lanxa dels bombers bombers que quedarà preparada al port per intervenir en cas que sigui necessari un salvament a la mà. També el servei de Posidònia intensificarà els controls per evitar fondejos que puguin afectar les praderies marines i informarà els navegants sobre les zones adequades per fer el fondeig. Pel que fa a l'observació, hi ha un total de 9 zones oficials, són Calen Bosc, Calen Blanca, Calen Blanes i Son Blanca, Ciutadella, al carrer d'Estamarells, a Platges de Fornells, al Passeig Marítim de Maó i les platges de Son Bou, Sant Tomàs i Talis. Pel que fa a les restriccions de trànsit, es tallarà el camí de Tramuntana a la intersecció amb la carretera de Fornells i també amb la carretera d'accés al Far de Cavalleria. També es tancarà l'accés a la carretera del Toro, des de Mercadal, i al Far de Punta Nati, que ja es troba tancat des de les 8 del matí. Maó tancarà el Passeig Marítim a partir de les 7 del capvespre i farà restriccions a l'accés a Benidalí a partir de les 6 i mitja. A més, també es faran controls especials als canoters i es grau i es tancarà l'accés a les bateries de Favàrits. L'Ajuntament de Lo habilitarà un aparcament a Torre Solidors amb servei de butlla en cedera cap a Son Bou entre les 5 del capvespre i mitjanit. Sant Lluís tancarà el passeig de la Mar de Vinis a Fuerrotters i el passeig de Cat d'en Font a les dues interseccions amb el carrer d'Escaló Blanc. Ferreries, per la seva banda, tancarà el camí d'accés a Sant Clusa i l'accés a Atzalocs a l'alçada de la finca de Vinsuès. A més, el Consell disposarà també de 2 vigilants al castell de Santa Àgueda i 2 més a la Torre d'en Galmés, 2 jaciments arqueològics de titularitat pública. La seva funció serà ordenar l'accés i evitar que es pugin els talaiots, les torres i també altres construccions patrimonials. S'ha de recordar que la crisi també es pot veure en pantalla gegant, no només als cinemes Ocimax, com escoltàvem ara, sinó també a la plaça Constitució de l'Alló, al Port de Maó i la plaça d'Esborn de Ciutadella.
2: El sistema sanitari de Menorca reforça avui l'atenció davant de l'eclipsi, especialment als centres de salut situats a les zones on es preveu una major concentració de persones. El dispositiu forma part del pla especial activat pel govern balear per anticipar-se a un possible increment de la demanda assistencial.
20: Exacte, en el conjunt de Balears s'ha mobilitzat un total de 160 professionals addicionals durant l'eclipsi i els dies posteriors també. D'aquests, 6 corresponen als centres de l'àrea de salut de Menorca. A l'illa reforç es centrarà especialment en els centres de salut d'Esbanyer, de Canal Salat i de Dalt Sant Joan, que disposaran d'un equip addicional de professionals per atendre possibles incidències. També s'ha establert un circuit específic de derivació als hospitals per als casos que requereixen atenció oftalmològica urgent. Salut mantindrà més reforçada la cobertura d'oftalmologia des d'avui fins al dia 15 davant la possibilitat de que algunes lesions oculars es puguin produir hores o dies després de l'observació de l'eclipsi. A més, s'ha establert un punt de comandament avançat al Centre de Coordinació Operatiu de la Policia Local de Ciutadella amb participació d'agents i tècnics d'emergències i d'organismes implicats en l'operatiu. També s'ha reforçat la plantilla de bombers que tindrà avui la meitat dels seus operaris fent feina durant tota la jornada.
2: L'eclipsi provocarà durant uns minuts un canvi sobtat en les condicions de llum, que també pot afectar el comportament dels animals salvatges. La desaparició temporal de la llum diurna pot fer que algunes espècies actuïn com si hagués arribat la nit, tot i que les reaccions varien segons l'espècie.
20: En els ocells, per exemple, és habitual observar canvis en l'activitat. Algunes espècies poden interrompre temporalment el cant, cercar llocs per refugiar-se o preparar-se per passar la nit. Quan la llum torna, reprenen progressivament el seu comportament habitual. Així ho explicava l'ornitòleg Javier Méndez.
0: Normalment, per ells, quan succeeix un eclipse total, és com si de repent es tornés fosc, es tornés de nit i ells adopten el comportament de la nit, no? Com aquí diu, se'n van a dormir, tot i que després torni a partir el dia i tornin a l'activitat. Altres zones de la península, que després de l'eclipse encara hi haurà a lo millor mitja hora o una hora de llum, sí que es pot veure aquest comportament, aquest canvi de comportament entre estar actius, estar inactiu i tornar a activar-se per després tornar a desactivar-se quan es faci de nit de veritat.
2: El COP ha denunciat davant del govern balear les reiterades infraccions que, segons l'organització ecologista, s'estan produint aquest estiu a l'àrea marina protegida de l'Illa de l'Aire.
20: L'entitat assegura que nombroses embarcacions incompleixen les limitacions establertes pel govern autonòmic per protegir aquest espai. L'acord vigent des del passat 5 de juny prohibeix, recordem, la circulació de motos d'aigua i fixa en 10 nusos la velocitat màxima de navegació dintre de la zona. Davant la proliferació d'embarcacions, que segons el GOP no respecten aquestes restriccions, l'organització ha traslladat al govern i la situació i ha reclamat que s'adoptin mesures efectives de control i vigilància per garantir el compliment de la normativa. L'illa de l'Aire, recordem, està protegida per una reserva marina que ocupa 719 hectàrees, de les quals 457 estan classificades com zona especial de busseig.
2: I en esports?
20: I en esports, el club bàsquet Menorca continua confeccionant la seva plantilla, però el temps va passant i la majoria d'equips de la primera FEB ja estan molt més avançats pel que fa als fitxatges. Fins ara, els 7 rivals ja han completat les seves plantilles. Es tracta de Coviran Granada, Movistar Estudiantes, Oviedo, Alacant, Tizona de Burgos, FIB i Palma i Córdoba. Tots ells disposen ja de 12 jugadors. Menció a part mereix el Gran Canària, que ja en té 13, però no dona per tancada la seva plantilla, ja que també vol disposar d'un ampli fons d'armari per aquesta competició. Recordem que enguany es poden fer fins a 15 fitxatges. El Menorca compta fins ara amb 8 jugadors: Pol Figueres, Eiji Sleuter, Adam Sola, Kaylee Greenley, Marc Martí, Iñaki Ordonez, Adam Keibal i Winder Kebeke. Només Fontlabrada, Zamora i Palma tenen per ara menys jugadors contractats. Aquesta setmana el president del club, Oriol Segura, ha declarat reiteradament que la sortida del patrocini principal, Fundació Estia, no afectarà a la planificació dels fitxatges. Queden gairebé 3 setmanes perquè l'equip menorquinista torni a l'activitat, es concentri de nou a Vintaufa per començar la pretemporada i quan falten encara jugadors per completar la plantilla.
2: Hi ha més informació a partir de les 2:14 i a radiomenorca.com.
1: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
3: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
22: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
23: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
24: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó. Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Sclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en sclaustra.com.
25: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 55 céntimos el kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros el kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros el kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
26: A Menorca hay cosas que no se veuen a simple vista, pero es notan, es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
27: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
28: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
29: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Avui xerrem de l'eclipsi. Avui vivim un moment històric. Pensem i reiem d'astronomia, però de quina manera afecta a la vida una qüestió que és tan poc habitual com la que viurem avui. I quan dèiem a la vida, pensem, som, carai, Menorca, una reserva de la biosfera. De quina manera la fauna es veurà afectada? No és fàcil saber-ho, però anem a mirar a veure si podem tenir almenys una idea, una aproximació. Avui hem volgut també convidar el nostre programa en Javier Méndez, de Menorca, Walking Birds. Ell és ornitòleg, coneix molt bé els ocells. Javier, bon dia.
0: Bon dia.
2: Bé, tot plegat, el saber com poden reaccionar els animals no és tampoc una cosa que sigui massa exacta, però què es pot preveure?
0: Clar, nosaltres aquí, jo no n'he vist cap mai d'eclipse total i tampoc de la gent que tenim avui en dia viva per silla, en la qual no tenim estudis fets amb això, no? Però sí que tenim informació d'altres puestos on t'ha passat, no? Normalment, per ells, quan succeeix un eclipse total, és com si de repent es tornés fosc, es tornés de nit, i ells adopten el comportament de la nit, no? Com aquí diu, se'n van a dormir, tot i que després torni a partir el dia i tornin a l'activitat. El que tenim nosaltres avui és que aquest eclipse succeirà just un palet abans des que es comenci a fer nit, en la qual cosa el canvi no serà molt gran. Altres zones de la península, que després de l'eclipse encara hi haurà a lo millor mitja hora o una hora de llum, sí que es pot veure aquest comportament, aquest canvi de comportament entre estar actius, estar inactiu i tornar a activar-se per després tornar a desactivar-se quan es faci de nit de veritat.
2: I això em recorda moltes vegades quan hem ratllat particularment d'aus, que són bastant sensibles, no? Pel tema de la posta d'ous, per el que fa referència a la contaminació lumínica. Clar, en un moment determinat, no sé si vosaltres també fareu una observació, un estudi de quina manera es comporten dins el marc d'un eclipsi.
0: Bueno, nosaltres no hem preparat res especial com a entitat, com a Societat Ornitològica de Menorca, però sí que és veritat que quasi tots nosaltres estarem mirant l'eclipse i ens hi fixarem amb els que succeeix amb els ocells. A més, com pràcticament tindrem una hora entre que es comença a formar l'eclipse i que arriben al seu màxim, doncs podrem veure aquest comportament i tota aquesta informació ens la guardarem i intentarem aprofitar-la per veure quin és el comportament que tenen ells. Evidentment, ells, des del punt de vista de Homo sapiens, nosaltres pensem que els ocells no saben com nosaltres el que és un eclipse. A lo millor sí, però en principi creiem que no, i ells pensen més que és això, que arribes a foscor.
2: Doncs estem també interessats i pensant que si a nosaltres ens genera expectació, interès, més o menys, i que sabem, abans de que passi el que passarà, d'altres, i me refereixo als animals, els agafarà per sorpresa. Doncs sempre al voltant del món dels ocells, aprenent i disfrutant i gelant. Avui amb Menorca Walking Birds, reient també dels efectes de l'eclipsi, Javier Méndez, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres avui i molt bon dia.
0: Bueno, moltes gràcies a vosaltres.

0: ho percebrem nosaltres, sinó com ho podran percebre, per exemple, els animals. Javier Méndez.
1: Normalment, per ells, quan succeeix un eclipse total, és com si de sobte es tornés fosc, es tornés de nit, i ells adopten el comportament de la nit, no?
0: Això és el que hem estat comentant de la primera del programa. També hem passat pels cinemes de Cinax, on José Luis Portella ens ha comentat que hi ha més d'un centenar de persones ja apuntades per poder veure l'eclipsi des del cinema. Per cert, sense ulleres, amb tota comoditat, en pantalla gran per no perdre detall. És una altra manera també de fer-ho. Ara anem al museu.
2: Descobrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
0: Mira, he tirat el 10 i m'ha sortit de museu a museu i tiro perquè me toca. Seria una manera de poder explicar com el museu aquest mes d'agost hi podem fer moltes coses divertides. Divertides perquè són jocs. Fixeu-vos, aquest dimarts 18 d'agost hi ha el joc del caixó. Un poc més endavant, el dissabte 29 d'agost, hi ha el joc de rol, Barbarossa a les portes, Mahó 1535. I entri, no perdreu oportunitat de poder fer altres coses que poden ser tan divertides com relaxants, com per trobar-te a tu mateix. I no em refereixo a fer meditació, sinó ioga. Ioga al museu a càrrec de la Charlotte Mauli, cada dimarts a les 7:50. Per això t'has d'apuntar, però. Si vols tenir més informació, jugar, a participar, t'ho passaràs molt bé. A més, amb el joc del caixó estàs ajudant a que no es perdi un joc propi d'aquí, tradicional, i que, ja què dir-ho, cada vegada s'apunta més gent. I amb el joc de rol, doncs, és una cosa i una oportunitat per jugant d'aprendre molt entorn a la història, en aquest cas, de Barbarossa i de Mau. Ja saps, tens tota la informació al web museudemenorca.com.
3: Deja que el verano entre en tu hogar con Decogalia. Textil, hogar, menaje, muebles y accesorios para tu exterior. Todo lo que necesitas para equipar tu casa o apartamento al mejor precio. Decogalia, una selección variada y completa con un amplio stock a tu servicio. Todo un mundo para tu hogar. Calle Sabaters 5, Polígono de Ciutadella.
4: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados. Y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salort, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
5: Multiópticas en Menorca aconseja que las gafas especiales para eclipse no deben quitarse en ningún momento durante el evento, aunque se vea la imagen oscura por las lentes protectoras. Se debe supervisar a los niños continuamente para que no miren por encima de las gafas o se las quiten. Unos segundos de curiosidad pueden dañar tu visión para siempre.
4: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridor 55, Ciutadella, Carrer Nou 28, Es Mercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
6: Estación de servicio Alayor. Horario especial de fiestas. Sábado día 15, abierto de 6:30 de la mañana a 8 de la tarde. Domingo día 16, abierto de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Estación de servicio Alayor. La de toda la vida. En la calle Balmes 55. Desde 1963 a su lado. Todo el personal de la estación os desea un glorioso San Llorenç.
7: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Cantria y encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Cantria, hoy y siempre contigo.
0: Als espais que compartim amb l'Institut Menorquí d'Estudis tenim noves dades i d'interès que volem mirar de compartir amb la nostra convidada. És la tècnica ambiental Sònia Estradé. Bon dia.
8: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, des de l'Observatori Socioambiental heu publicat noves dades entorn a la situació de l'aigua, un recurs del que cada vegada en aquests dies estem xerrant més, amb interès, també amb preocupació. Què diuen les dades?
8: Bé, nosaltres cada any anem actualitzant així de manera periòdica els mateixos indicadors de consum d'aigua, de qualitat de l'aigua, de l'aigua depurada reutilitzada, la qualitat de l'aigua depurada. I recentment, bueno, els anem actualitzant, recentment hem penjat els de qualitat de l'aigua dels aqüífers i parlàvem del tema dels nitrats i clorurs, que bé, no és res de nou, ja que fa molta estona que xerrem de que sobretot la part de Llevant i Ponent tenen problemes de qualitat de l'aigua de l'aqüífer, ja sigui per nitrats o per clorurs. I ara doncs hem actualitzat aquests indicadors.
0: En l'actualització dels indicadors, o sigui, per exemple, ens centrem a nitrats. Entenc que aquí el protagonisme certament és la banda de Llevant de l'illa de Menorca. En quin punt estan?
8: Fa molta estona doncs, que hi ha una quantitat de pols doncs, que superen els llindars de nitrat, que són 50 mil·lígrams per litre. Però, bueno, com te dic, no és res de nou, perquè fa molta estona que estem així i fa molta estona que s'enxerra. Sí que potser lleugerament ha davallat una miqueta a la zona de Llevant, la mitjana que fem, però sí, es pot dir que ha davallat una miqueta, però encara estem per damunt dels límits de mitjana i els altres es mantenen estables, els altres aqüífers. Després nosaltres, dels pous que analitzem, que són els que tenen una sèrie llarga, doncs calculem el percentatge de pous que estan contaminats, però respecte als que estudiem nosaltres, i bueno, estem parlant d'un 37% de pous que estan contaminats, i això més o menys s'ha mantingut. Alguns anys ha pujat, alguns anys ha davallat, però s'ha mantingut.
0: Pel que fa referència a la presència de nitrats, sabem i coneixem quins són els orígens. Tal vegada les campanyes de conscienciació o actuacions que s'hagin pogut prendre en el desenvolupament de sanejament i clavegueram que s'han anat fent de mica en mica pot haver ajudat a que les xifres no siguin tan dolentes com d'altres anys, podríem dir?
8: Bé, segons alguns estudis que no hem fet nosaltres, sinó estudis que ha fet altre servei, per exemple, sobre l'origen dels nitrats, si bé és cert que totes les fonts ajuden una mica a que sigui una gota que es va acumulant i cada cop sigui més, i tant pot ser, doncs, com deies, les aigües de clavegueram que puguin perdre, com les zones d'hortals, com l'agricultura, doncs aquests estudis diuen que són més els fertilitzants agrícoles que tenen més pes en aquesta contaminació. Llavors, bueno, sí que s'ha fet feina en els darrers anys en impermeabilitzar les fosses de purins i en controlar tot aquest tema. També, doncs, les fertilitzacions potser es mira més finament quina quantitat requereix el cultiu i no sobrefertilitzar, etcètera, no? Seria més aquesta font.
0: També hi ha algunes veus que han dit que si fem millor les coses de cara al futur i de manera natural se podria anar regenerant el tema de l'aqüífer, per tant, també el que és el tema de baixar els nivells de nitrats. Però, bueno, és una cosa que, en tot cas, això deu agafar una sèrie històrica llarga, no és una cosa que passi d'un any per un altre.
8: No, costa molt, sí, perquè, bueno, l'aqüífer té un altre ritme i sí, i és complicat, i més amb la conjuntura que tenim de davallar dels nivells piezomètrics i tot això, dels nivells d'aigua, em refereixo a l'aqüífer. Però sí, està clar que s'ha d'anar fent feina en aquest tema i a poc sí que es pot anar revertint si fan les coses bé.
0: Què ens diuen les dades respecte al tema dels clorurs?
8: Sí, el tema dels clorurs, doncs, també són aquestes dues zones, o només la zona cap a Sant Lluís i la zona de Ciutadella, sobretot, doncs, que tenen, com diem també fa molt de temps, doncs, problemes de salinitat. Aquesta salinitat és deguda que s'extreu aigua de l'aquífer, que fa que els nivells piezomètrics davallin i la pressió de l'aigua dolça contra l'aigua salada a la sortida, diguéssim, doncs disminueix, i per tant la barrera que fa l'aigua dolça perquè no entri aigua salada, doncs cada cop se'n va una mica més enrere, no? Però bueno, el problema de Ciutadella, també s'ha parlat moltes vegades, és que els pous d'extracció municipals estan molt junts i extreuen molta quantitat d'aigua, i això forma uns cons de dejecció que s'anomenen, que és que baixa el nivell de l'aigua a la zona dels pous fent un con, i que, clar, arriba pues, a agafar, davalla molt i ja se salinitza, agafa aigua mesclada de la mà, diguéssim.
0: Això no és una qüestió que pugui revertir-se, no?
8: Bé, s'ha de disminuir la pressió sobre aquests pous, i sí que es pot revertir, clar que es pot revertir, més ràpidament que no els nitrats, si es deixa d'extreure aigua d'aquests pous que estan tan junts. Molts cops s'ha parlat de diversificar una mica els pous dels quals s'extreu aigua del municipi, que no estiguin tan junts, però igualment, a veure, la desaladora no ha tret pressió sobre aquests pous de distribució d'aigua municipal. Aquests pous d'abastiment segueixen extraient els darrers anys cada cop més aigua. Sí que l'extracció total de l'aquífer en tot el municipi, des que s'ha posat en marxa la desaladora, ha disminuït, però aquests pous d'escargull segueixen tenint molta pressió, segueixen extraient molta aigua i cada cop més. Vull dir que no, la desaladora en aquest cas no ha ajudat, perquè bueno, ja sabeu que estan més connectades les urbanitzacions que no pas la zona urbana.
0: Sònia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Una forta abraçada.
8: Gràcies a vosaltres i també per la difusió.
9: Pons Quintana, la firma de calzado menorquina de referencia en el mundo entero. Más de 70 años buscando confort y moda en diseños modernos y actuales. Visita ponsquintana.com y descubre los nuevos modelos de esta temporada. Tiendas Pons Quintana de Mahó, Ciutadella, en el Hotel Villa Leblanc de Santo Tomás y nuestra fábrica en Alaior. Todo el equipo de Pons Quintana desea a alaiorenses y visitantes gloriosa Llorenç. En Menfis, las rebajas siguen en aumento. Terceras rebajas con descuentos irresistibles en moda, calzado y complementos. Corre a Menfis y aprovecha las últimas oportunidades antes de que se agoten. Para niños, conjuntos de verano, niño y niña, 10 euros. Bikini niña, desde 3 euros. En hogar, cojines variados, 3,75. Dos toallas de playa algodón egipcio, 25 euros. Sábanas Menfis, despiece, 50%. Menfis, tu estilo, ahora al mejor precio. El Port de Mahó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Mahó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port, i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmaó.org. Ajuntament de Mahó.

0: I sí, era quasi com de que això. The Dark Side of the Moon, estem reient d'aquest disc que tenia, que té, aquest tema musical d'Eclipse, que, per cert, ens ve molt bé per continuar amb els nostres propers convidats. Si hem de xerrar d'un eclipsi, té molt de sentit que puguem mirar d'apropar-nos, primer de tot, a la referència entorn a l'astronomia de les illes. Cerquem les paraules del nostre convidat avui. Xerrem amb en Sebastià Barceló. Sebastià, bon dia.
1: Bon dia, com va?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. En la feina que desenvolupes com a divulgador i que també col·laborador de la UIB t'ha fet que al voltant d'aquest eclipsi a més estiguis coordinant un poc també els diferents col·lectius que es dediquen al que és seguir amb interès l'eclipsi, no?
1: Sí, efectivament, hem estat fent feina en associacions tant de totes les illes, Astro Mallorca, Club Newton, l'agrupació astronòmica d'Eivissa, que ho hem fet 70 aniversari, també una altra coincidència. De Menorca tenim la secció astronòmica del Cercle Artístic, de Formentera, la secció astronòmica de Formentera. I bé, hem fet, per exemple, observacions solars conjuntes, hem fet 200 tallers en més de 80 centres, Club Newton té una xerrada molt divertida que seguia, i molt útil, de fet, seguia de supervivència per l'eclipse. No m'ha aturat.
0: Bueno, sens dubte, déu-n'hi-do, quina volada, no?, que està agafant tot el que fa referència en aquest eclipsi. Té sentit que sigui aquest un eclipsi tan espectacular?
1: Sí, bé, aquí a Balears, des de 1905, no hi havia hagut cap eclipsi total i no tindrem cap altre fins al 2180. Llavors, és un moment únic que no poden perdre'ns.
0: És aquesta una també gran oportunitat perquè ens obrim a l'interès de l'astronomia per part de molts?
1: Sí, de fet, això és una oportunitat per fer molta divulgació. De fet, se n'ha fet molta. Hi ha hagut totes les associacions astronòmiques han fet una feinada, tallers per explicar en els més menuts com han d'observar l'eclipse, també. Des del GOIP s'ha fet un curs de professors perquè ells també els puguin explicar com s'ha d'observar. Ha estat un repte excepcional, emocionant, que bé, ara veurem dia 12 els resultats. Vamos.
0: Tot plegat és una cosa que succeeix una vegada cada molt poc temps. Però és cert que entrem dins una dinàmica en la que, de la mateixa manera, que enguany xerrem d'aquest, l'any que ve en xerrem d'altre i el següent d'altre, que també seran un poc especials.
1: Bé, per Balears, el més especial és aquest. Aquest serà l'únic total. Els altres només els veurem de manera parcial. Pot ser les pitiuses de 2028 el veuran anul·lar, perquè no serà total, el de 2028 és anul·lar, llavors encara s'hi podrà veure un poc de la fotosfera solar. En aquest cas, nosaltres, quan sigui la totalitat, podrem veure la corona del Sol, que és una regió molt més tènue, tot i que molt més calenta del Sol, i que observar-la a ull nu és tot un privilegi. Com hem dit, fins l'any 2180 no ho podem conèixer.
0: M'imagino que aquest dimecres vosaltres també deveu venir a tope. Com serà un poc la jornada?
1: Tenim pensat fer observacions, fer algunes mesures científiques, sobretot en les associacions astronòmiques, i bé, esperant que tothom ho pugui disfrutar. I per això que les Balears, almenys, per això que la meteorologia acompanyarà.
0: Donaries alguna recomanació particular perquè la gent disfruti més entorn al que és aquest fenomen? No sé si cal anar a l'eclipsi amb un poc d'informació prèvia per no perdre detall o saber què és el que ens hi trobarem o per no badar i que se'ns passi alguna cosa important.
1: Sí, per exemple, perquè la gent s'informi, que és molt important. Tenim la web d'esgoip, eclipsisegur.es. Allà hi ha totes les recomanacions, tant de llocs, les zones d'observació oficial, que és una de les tasques que hem fet des de la comissió de l'eclipse, crear aquestes zones, que són zones allà on se pot veure la totalitat i, a més, se pot veure en les garanties de seguretat de l'equip d'emergències, que per poder fer també es tenir salut o cuidar, com, per exemple, una de les recomanacions és que també se posin protecció solar, alerten els cops de calor, alerten els aliments... Totes les recomanacions que ha que fer a l'estiu també són vàlides en aquest 12 d'agost que tindrem aquesta cita tan especial.
0: Avui hem xerrat amb l'astrofísic i divulgador Sebastià Barceló. Gràcies per haver-nos acompanyat al nostre programa i molt bon dia.
1: Moltes gràcies, molt bon dia.
2: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Domoelín us desitja un gloriós Sant Llorenç.
3: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridor 55, Ciutadella, Carrer Nau 28, Esmercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
4: Mmm, gaudir del sabor del formatge Maó Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Maó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
5: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
6: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Nosotros llevamos vendiendo gafas del eclipse desde noviembre, diciembre del año pasado. Todo ha sido a cuentagotas, pues hasta, yo creo que estas dos últimas semanas.
9: Hay mucha gente que viene desesperada y sobre todo en los dos últimos días. Ayer toda la tarde y hoy toda la mañana diciendo que están agotadas y que no tenemos gafas.
10: O sea, y gracias. O sea, bueno, rebusca a ver si ahí en un cajón aparece una o dos.
7: A poco más de 5 horas para que empiece el evento astronómico del último siglo en nuestro país, en los establecimientos oficiales en los que hemos preguntado, y han sido más de 15, no quedan gafas homologadas ya para el eclipse. Y hasta ahora, miles y miles de personas se preparan para vivir este fenómeno natural a partir de las 7:30 de la tarde. Hay más de 30.000 agentes desplegados para los casi 3 millones de desplazamientos por carretera que se esperan, y ya se empieza a notar el tráfico. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
11: Buenas tardes, sí se nota, pero poco todavía. Hasta ahora, esos desplazamientos por carretera se han empezado a intensificar en torno a mediodía, en torno a las 12, sobre todo en las salidas de Madrid, por la A1, sentido Burgos, camino hacia esa zona de totalidad. Son las primeras retenciones que, de momento, según la DGT, no se están registrando en otras comunidades. Las autoridades insisten en extremar las precauciones, el riesgo de incendios es extremo y estamos en un día especialmente caluroso. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
12: Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación.
11: El despliegue de seguridad es histórico por tierra, mar y aire para vigilar y controlar las aglomeraciones.
7: En unos minutos nos vamos a ir a Guadalajara, al Observatorio de Yebes, el lugar elegido por el gobierno para la retransmisión oficial, donde acaba de llegar Marina Fernández. También vamos a recorrer de oeste a este, este eclipse total de sol que vamos a disfrutar en España, que va a empezar en Galicia y va a terminar en Baleares, en la playa de Palma, en Mallorca, está Marga Escobar. Marga, ¿qué ambiente hay por allá hasta ahora? Cuéntanos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, pues aquí en Playa de Palma, en concreto en Campastilla, el día está transcurriendo con tranquilidad, aunque la playa se ha ido llenando poco a poco a medida que han pasado las horas. A esta hora el ambiente es prácticamente el de cualquier otro día, aunque en los accesos hay presencia constante de Policía Nacional y Policía Local y carteles que restringen el acceso a residentes y vehículos autorizados. Entre quienes ya están en la playa sí que hay personas que han decidido venir con tiempo para coger sitio y pasar aquí el día antes de disfrutar del fenómeno. Y en los establecimientos de la zona esperan una tarde, dicen, imprevisible. Creen que la afluencia irá aumentando con el paso de las horas y algunos incluso se plantean reducir el servicio en mesa y ofrecer comida para llevar si finalmente aumenta mucho el trabajo.
7: Insistimos, las gafas homologadas son necesarias para poder ver el eclipse sin riesgo y ya son 7 en total los modelos que Consumo ha retirado, el último esta mañana de la marca Multiópticas. Una vez tenemos las gafas correctas, vamos a estar muy pendientes de las nubes. ¿Qué tiempo vamos a tener esta tarde? Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Las nubes del extremo norte lentamente se van disipando, pero todo apunta a que a la hora del eclipse seguirá la nubosidad de tipo

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
1: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
2: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
4: Ho sabem, fa molta calor. I nosaltres, a Casa Sem Menorca, des del cor de la ciutat de l'O que tant ens estima, volem ajudar-te a refrescar-te un poquet. Et Sant Llorenç, temps d'alegria, de festa i també de calor. I per això t'esperam a la nostra oficina de l'O aquest divendres dia 14 amb un bon gelat per tothom que ens vengui a veure. En nom de na Cati, na Vanessa, en Julio i tot l'equip de Casa Sem Menorca, us desitgem un gloriós Sant Llorenç. Casa Sem Menorca, la teva immobiliària de confiança.
5: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
6: Recuperar la llibertat i la seguretat a Cateua és més fàcil del que creus. A Directe Menorca som especialistes en la venda i el muntatge de salvescales i ascensors. Ens encarreguem de tot, amb la proximitat i la rapidesa que et mereixes. Crida'ns al 971 15 17 93 o entra a directemenorca.com. Cateua sense barreres.
7: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
8: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
9: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
10: Tiene que ser con Elia Fernández.